Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Hey, únete a mi ritmo.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut pels 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre els quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida al municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
2: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat duta a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000. Ja fan 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. I acabem amb el temps. Avui arrenca una nova onada de calor. De moment hem començat el dia amb un cel serè després d'una matinada tranquil·la i durant tota la jornada predominarà el sol sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà es preveu un dia calcat al d'avui, però amb una mica més de calor. Es mantindrà el temps estable i plenament assolellat amb cels serens durant pràcticament tota la jornada i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36 graus, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I got blisters on my fingers!
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
4: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut pels 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre els quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida al municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
4: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
3: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat duta a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000. Ja fan 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. I acabem amb el temps. Avui arrenca una nova onada de calor. De moment hem començat el dia amb un cel serè després d'una matinada tranquil·la i durant tota la jornada predominarà el sol sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà es preveu un dia calcat al d'avui, però amb una mica més de calor. Es mantindrà el temps estable i plenament assolellat amb cels serens durant pràcticament tota la jornada i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36 graus, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut pels 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre els quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida al municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
2: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat duta a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000. Ja fan 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. I acabem amb el temps. Avui arrenca una nova onada de calor. De moment hem començat el dia amb un cel serè després d'una matinada tranquil·la i durant tota la jornada predominarà el sol sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà es preveu un dia calcat al d'avui, però amb una mica més de calor. Es mantindrà el temps estable i plenament assolellat amb cels serens durant pràcticament tota la jornada i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36 graus, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: No sé quan miraràs aquest vídeo, però segur que el mires perquè te'l trobes al carrete. T'estimo molt.
1: Spinderella cut it up one time.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers!
4: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
5: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut pels 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre els quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida al municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
2: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manol Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat duta a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000. Ja fan 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. I acabem amb el temps. Avui arrenca una nova onada de calor. De moment hem començat el dia amb un cel serè després d'una matinada tranquil·la i durant tota la jornada predominarà el sol sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà es preveu un dia calcat al d'avui, però amb una mica més de calor. Es mantindrà el temps estable i plenament assolellat amb cels serens durant pràcticament tota la jornada i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36 graus, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut pels 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre els quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida al municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
2: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat duta a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. I acabem amb el temps. Avui arrenca una nova onada de calor. De moment hem començat el dia amb un cel serè després d'una matinada tranquil·la i durant tota la jornada predominarà el sol sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà es preveu un dia calcat al d'avui, però amb una mica més de calor. Es mantindrà el temps estable i plenament assolellat amb cels serens durant pràcticament tota la jornada i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36 graus, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

先輩に。

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Masllorenç i Masarboners al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins de 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana. Facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
0: Perquè les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima. En el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
4: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
0: Cultura Modest Cuixart a Terra Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
0: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
6: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 3:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 8:45 del vespre.
0: El control de so, el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dimecres, malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Masllorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Masllorenç i també de Masarboners, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Masllorenç, Masarboners i les urbanitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB-2041, TB-2042 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
0: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
10: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
10: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
11: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
12: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
11: Per evitar anar a urgències en mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
0: 5 minuts i arribem a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
4: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
0: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
4: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
1: Notícies en xarxa.
0: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
0: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
14: Missatjar a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
13: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
0: I encara per als Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
4: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
15: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
4: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
0: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
4: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
16: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg
17: ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
0: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extrasemanals.
4: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
19: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
18: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
20: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
21: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
18: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 2 minuts d'un quart de tres, guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat a Girona FM Pau Villafañe.
22: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
23: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
22: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Oriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Esper.
24: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Oriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
25: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa, en l'Ajuntament d'aquesta vila que hi ha hagut cap fill que hagi treballat en aquesta casa i vostè que se'n vanta tant resulta que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
26: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
24: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
25: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció va ser vostè mateixa, en tant que regidora de Seguretat, qui va nomenar els tres membres del jurat.
24: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notejar en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre, 21 Ràdio Cinta Bonet.
2: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
3: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
2: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
5: Molt turisme estranger. Per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de la que és la zona d'Astúries.
2: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
0: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
7: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
6: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
0: 8 minuts, arribem a 2:45, moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, de la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
8: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
9: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
8: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta. Per moltes...

0: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
1: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
0: Tallets i la Ludwig Bank, arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
2: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 3:15 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós. Ho farà davant el Castelló a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 6:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
3: L'estadi creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
4: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
3: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 6:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
2: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
5: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
2: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
4: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
2: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mig de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
7: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
2: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
6: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
2: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
6: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
2: Cultura, Modest Cuixart, a terra a Sant Feliu de Guíxols.
6: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
2: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
8: Continuant en la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
2: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 3:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dimecres, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Masllorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Masllorenç com també de Masarbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
9: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Masllorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Masllorenç, està també el que seria Masarbornès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, Esteta, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
2: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
11: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
10: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
11: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
10: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
2: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
4: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
12: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
4: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
12: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
2: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
6: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
2: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
7: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
2: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
6: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
13: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
6: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I a més, des d'abans d'ahir, també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
2: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA.

0: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
1: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals.
0: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
3: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants, també es vulnera els drets dels treballadors i treballadores, és un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
2: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
1: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
0: Es dirà House Barcelona, es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
4: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
0: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
1: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
0: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
1: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
6: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, el bonic que és aquesta professió.
5: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
1: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat

0: la ciutat aquest estiu. UOU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
1: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
2: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
3: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
2: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
0: 11 minuts i arribem a les 3, guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
4: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
5: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
4: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanasses, a Súria.
6: Segons explica el sindicat Comissió Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
0: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
7: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
8: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
7: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
9: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
0: Escolteu la Ludwig Band, també Detallets o Ginestar. Seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les festes del Tura d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
10: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Tura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
11: És que segueixen fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes, i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
10: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les festes d'altures donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
0: Doncs ara sí, temps pels esports. Ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
12: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
13: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
14: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
13: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:15 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
12: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la primera federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrà.
15: Partidos de pretemporada que, bueno, que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
12: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El base americà arriba procedent del Burgan Brancès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquesta base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
0: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda. La xarxa de comunicació local. Perquè la

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 9:15 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de... Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 euros per part de la Diputació i prop de 100.000 euros per part de l'Ajuntament, un pressupost que ha facilitat la inversió per la renovació de l'espai. Primerament, la petita piscina s'omplirà de ciment i passarà a ser una sala seca, on es faran activitats esportives. Pel que fa al sostre, es mantindrà perquè la instal·lació és del 2019 i, finalment, els grans canvis es faran a la piscina interior de 25 metres, una inversió per unes obres que tenen previst finalitzar a finals d'any o principis del 2027. Així ho ha fet saber el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació, Jesús Naharro.
5: És una obra cabdal, és una obra que des de l'Ajuntament final, no?, sempre han tingut com un element prioritari, i un cop han desenvolupat el projecte i un cop han fet el projecte executiu des de la Diputació de Barcelona, doncs hem fet, hem treballat, hem estudiat, hem pogut ajudar a impulsar aquest projecte amb una aportació econòmica al voltant de 500.000 euros per tal de poder consolidar i executar aquestes obres.
4: Aquesta millora permetrà al CNA Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló, unes modalitats que s'han vist afectades des del tancament. El personal de neteja per espais professionals és el perfil més demandat pels serveis d'ocupació del Vallès Oriental en aquest any. La Diputació de Barcelona ha publicat un estudi amb les professions més demandades en els serveis locals d'ocupació, entre les que, per ordre, es troben personal administratiu, personal de neteja, peons d'indústria manufacturera, venedors de botiga i magatzem i peons de transport de mercaderies. Segons InfoXaloc, s'han atès poc més de 10.000 empreses i ha impulsat gairebé 200.000 accions de millora d'ocupabilitat. El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut per 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre les quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
6: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
4: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta, oberta a calderins i visitants, és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. I acabem amb el temps. Alerta perquè avui hem arrencat el dia amb una nova onada de calor. Després d'una matinada tranquil·la i un cel serè tot el matí, no es preveuen pluges. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà, es preveu un dia calcat al d'avui, però encara amb més calor. Així doncs, pareu atenció a les hores de calor més intensa perquè es mantindrà el temps plenament assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 euros per part de la Diputació i prop de 100.000 euros per part de l'Ajuntament. Un pressupost que ha facilitat la inversió per la renovació de l'espai. Primerament, la petita piscina s'omplirà de ciment i passarà a ser una sala seca, on es faran activitats esportives. Pel que fa al sostre, es mantindrà perquè la instal·lació és del 2019. I finalment, els grans canvis es faran a la piscina interior de 25 metres. Una inversió per unes obres que tenen previst finalitzar a finals d'any o principis del 2027. Així ho ha fet saber el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació, Jesús Naharro.
2: És una obra cabdal, és una obra que des de l'Ajuntament final, no?, sempre han tingut com un element prioritari, i un cop han desenvolupat el projecte i un cop han fet el projecte executiu des de la Diputació de Barcelona, doncs hem fet, hem treballat, hem estudiat, hem pogut ajudar a impulsar aquest projecte amb una aportació econòmica al voltant de 500.000 euros per tal de poder consolidar i executar aquestes obres.
1: Aquesta millora permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló, unes modalitats que s'han vist afectades des del tancament. Personal de neteja per espais professionals és el perfil més demandat pels serveis d'ocupació del Vallès Oriental en aquest any. La Diputació de Barcelona ha publicat un estudi amb les professions més demandades en els serveis locals d'ocupació, entre les que, per ordre, es troben personal administratiu, personal de neteja, peons d'indústria manufacturera, venedors de botiga i magatzem i peons de transport de mercaderies. Segons Info Xaloc, s'han atès poc més de 10.000 empreses i ha impulsat gairebé 200.000 accions de millora d'ocupabilitat. El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut per 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre les quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
3: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta, oberta a calderins i visitants, és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. I acabem amb el temps. Alerta perquè avui hem arrencat el dia amb una nova onada de calor. Després d'una matinada tranquil·la i un cel serè tot el matí, no es preveuen pluges. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà, es preveu un dia calcat al d'avui, però encara amb més calor. Així doncs, pareu atenció a les hores de calor més intensa perquè es mantindrà el temps plenament assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars, amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia, amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

Termina!

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8

0: A no del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 euros per part de la Diputació i prop de 100.000 euros per part de l'Ajuntament. Un pressupost que ha facilitat la inversió per la renovació de l'espai. Primerament, la petita piscina s'omplirà de ciment i passarà a ser una sala seca, on es faran activitats esportives. Pel que fa al sostre, es mantindrà perquè la instal·lació és del 2019. I finalment, els grans canvis es faran a la piscina interior de 25 metres. Una inversió per unes obres que tenen previst finalitzar a finals d'any o principis del 2027. Així ho ha fet saber el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació, Jesús Naharro.
2: És una obra cabdal, és una obra que des de l'Ajuntament final, no?, sempre han tingut com un element prioritari, i un cop han desenvolupat el projecte i un cop han fet el projecte executiu des de la Diputació de Barcelona, doncs hem fet, hem treballat, hem estudiat, hem pogut ajudar a impulsar aquest projecte amb una aportació econòmica al voltant de 500.000 euros per tal de poder consolidar i executar aquestes obres.
1: Aquesta millora permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló, unes modalitats que s'han vist afectades des del tancament. Personal de neteja per espais professionals és el perfil més demandat pels serveis d'ocupació del Vallès Oriental en aquest any. La Diputació de Barcelona ha publicat un estudi amb les professions més demandades en els serveis locals d'ocupació, entre les que, per ordre, es troben personal administratiu, personal de neteja, peons d'indústria manufacturera, venedors de botiga i magatzem i peons de transport de mercaderies. Segons Info Xaloc, s'han atès poc més de 10.000 empreses i ha impulsat gairebé 200.000 accions de millora d'ocupabilitat. El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut per uns espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre les quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
3: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. acabem amb el temps. Alerta perquè avui hem arrencat el dia amb una nova onada de calor. Després d'una matinada tranquil·la i un cel serè tot el matí, no es preveuen pluges. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà, es preveu un dia calcat al d'avui, però encara amb més calor. Així doncs, pareu atenció a les hores de calor més intensa perquè es mantindrà el temps plenament assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars, amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia, amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: no,
2: no em
3: dono
2: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la demanar que et fa fora i a la ràdio.
5: Clar, perquè,
2: a la
5: fer... Què tal? Benvinguts al 4 Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
1: Nom.
8: Conxita Granger Veleta.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
1: Matrícula.
8: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 euros per part de la Diputació i prop de 100.000 euros per part de l'Ajuntament. Un pressupost que ha facilitat la inversió per la renovació de l'espai. Primerament, la petita piscina s'omplirà de ciment i passarà a ser una sala seca, on es faran activitats esportives. Pel que fa al sostre, es mantindrà perquè la instal·lació és del 2019. I finalment, els grans canvis es faran a la piscina interior de 25 metres, una inversió per unes obres que tenen previst finalitzar a finals d'any o principis del 2027. Així ho ha fet saber el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació, Jesús Naharro.
2: És una obra cabdal, és una obra que des de l'Ajuntament final, no?, sempre han tingut com un element prioritari, i un cop han desenvolupat el projecte i un cop han fet el projecte executiu des de la Diputació de Barcelona, doncs hem fet, hem treballat, hem estudiat i hem pogut ajudar a impulsar aquest projecte amb una aportació econòmica al voltant de 500.000 euros per tal de poder consolidar i executar aquestes obres.
1: Aquesta millora permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló, unes modalitats que s'han vist afectades des del tancament. El personal de neteja per espais professionals és el perfil més demandat pels serveis d'ocupació del Vallès Oriental en aquest any. La Diputació de Barcelona ha publicat un estudi amb les professions més demandades en els serveis locals d'ocupació, entre les que, per ordre, es troben personal administratiu, personal de neteja, peons d'indústria manufacturera, venedors de botiga i magatzem i peons de transport de mercaderies. Segons InfoXaloc, s'han atès poc més de 10.000 empreses i ha impulsat gairebé 200.000 accions de millora d'ocupabilitat. El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut per uns espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre les quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
3: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. acabem amb el temps. Alerta perquè avui hem arrencat el dia amb una nova onada de calor. Després d'una matinada tranquil·la i un cel serè tot el matí, no es preveuen pluges. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà, es preveu un dia calcat al d'avui, però encara amb més calor. Així doncs, pareu atenció a les hores de calor més intensa perquè es mantindrà el temps plenament assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 FM. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 d'euros per part de la Diputació i prop de 100.000 euros per part de l'Ajuntament. Un pressupost que ha facilitat la inversió per la renovació de l'espai. Primerament, la petita piscina s'omplirà de ciment i passarà a ser una sala seca, on es faran activitats esportives. Pel que fa al sostre, es mantindrà perquè la instal·lació és del 2019. I finalment, els grans canvis es faran a la piscina interior de 25 metres. Una inversió per unes obres que tenen previst finalitzar a finals d'any o principis del 2027. Així ho ha fet saber el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació, Jesús Naharro.
3: És una obra cabdal, és una obra que des de l'Ajuntament final, no?, sempre han tingut com un element prioritari, i un cop han desenvolupat el projecte i un cop han fet el projecte executiu des de la Diputació de Barcelona, doncs hem fet, hem treballat, hem estudiat i hem pogut ajudar a impulsar aquest projecte amb una aportació econòmica al voltant de 500.000 d'euros per tal de poder consolidar i executar aquestes obres.
2: Aquesta millora permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló, unes modalitats que s'han vist afectades des del tancament. El personal de neteja per espais professionals és el perfil més demandat pels serveis d'ocupació del Vallès Oriental en aquest any. La Diputació de Barcelona ha publicat un estudi amb les professions més demandades en els serveis locals d'ocupació, entre les que, per ordre, es troben personal administratiu, personal de neteja, peons d'indústria manufacturera, venedors de botiga i magatzem i peons de transport de mercaderies. Segons Info Xaloc, s'han atès poc més de 10.000 empreses i ha impulsat gairebé 200.000 accions de millora d'ocupabilitat. El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut per 11 espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre les quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
4: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
2: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta, oberta a calderins i visitants, és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. I acabem amb el temps. Alerta perquè avui hem arrencat el dia amb una nova onada de calor. Després d'una matinada tranquil·la i un cel serè tot el matí, no es preveuen pluges. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà, es preveu un dia calcat al d'avui, però encara amb més calor. Així doncs, pareu atenció a les hores de calor més intensa perquè es mantindrà el temps plenament assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars, amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia, amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, Fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha una altra feta el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona? O no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Alós, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona. Una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico. Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, La Porta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini. També de tot això volem parlar amb l'Anna Alós, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Alós és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir. No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si a més ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí, estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
3: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
1: Com no entenc de tenir en compte? Muet de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
3: Però saps què passa, Charo, que quan un escriu, de repent, de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix, perquè, esclar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina, a mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
1: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana, no et menteixo.
3: L'has llegit?
1: Sí, home. El que és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no, parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut, la teva Barcelona?
3: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi a que la meritocràcia ha desaparegut, que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués a en David què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc, molt poc. Des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals. Perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula, el portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
1: O sigui,
3: per què no?
1: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
3: Res que veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
1: Ah, vale.
3: Saps? Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
1: Sí.
3: Vull dir, són aquesta gent que es creva amb gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que hi ha gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
1: Sí,
3: però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón, allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona. I el front institucional s'ho va carregar.
1: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
3: Era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, eh? Sortíem, el 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla, i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar, i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
1: Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho.
3: El cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb la man. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, eh? És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
1: Ah, sí?
3: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
1: Sí, no? És una mica... És canallat, tot sí. Ell, no? És una mica...
3: Sí, sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà... Em recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure a consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Doncs clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que sí. Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
1: Escolta'm una cosa, en el llibre lo que nunca conté, ¿eh? Expliques no, anècdotes, sí. Milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
3: A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...?
1: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu. La millor anècdota, aquella anècdota que diries, jo tengo, senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
3: Claro, n'hi he passat tantes,
1: ja m'imagino.
3: Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, o sigui, és una cela, saps? Mm-hmm. Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña de la plaça Reial.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí, l'Ocaña Retrato Intermitente, sí.
3: Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
1: Sí, sí.
3: Okay. Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla, i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors. Diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
1: Carai.
3: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc, i si no l'entenc no passa res. I em diu, doncs jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar el pintallavis a la...
1: El coloret.
3: Sí, de coloret, i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot, i la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
1: Carai.
3: Imagina't. Carai. Doncs mira, això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, amb molta emoció.
1: I la que més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
3: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, uh-huh. Se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
1: Ah, genial.
3: Vaig amb calces al mig del carrer.
1: Genial.
3: Vaig demanar ajuda, van passar unes noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar, fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. Uh-huh. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
1: Los Solomillos.
3: És una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Uh-huh. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i en el llibre està explicada.
1: Vale, doncs, aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
3: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
1: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
3: Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
1: Carles Vilarrubí.
3: En negatiu.
1: Per?
3: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
1: Bé, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
3: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
1: clar, és sorprenent.
3: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Bündchen, per exemple.
1: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
3: És encantadora, és una persona encantadora. La vaig poder entrevistar... No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
1: Vinga.
3: Marisa Berenson, Marisa Berenson.
1: Hombre, mítica Marisa Berenson.
3: Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson ho... Si tingués que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
1: Ah, mira.
3: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Em va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era. Y em va dir la seva fillastra, diu, no, es que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
1: Ostres, clar. Sí.
3: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
1: Què I dius ara? És...
3: Sí, sí.
1: Mira, Tina Turner és el mite, aquella dona amb aquelles cames precioses.
3: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
1: Exactamente. El que jo li hagués preguntat. Bailando,
3: no, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia. Vaig pensar, mare meva.
1: Sí.
3: Però bueno.
1: Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
3: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
1: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. Eh? El pot petit
3: més petit, és més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. La, bueno, jo la veia més petita.
1: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
3: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
1: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava, però,
3: clar, sempre apareix així.
1: Sempre apareixia clar. Amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius... que eren bragues de collal directament, però que li quedaven clar, estupendes. Sí, sí. Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
3: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc. I la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoplat, molt ben moplat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable, saps? Dono més tranquil·la pensant això.
1: Sí, eh? Bueno, perquè tens aquest caràcter, tu hi ets de... ets bona
3: vols,
1: gent.
3: Sí. Amargar-te la vida?
1: No val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se? Doncs
3: pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar en Barrena, quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas, va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, però el tema social va caure en picat. Va fer un picat important, molt important.
1: Escolta, perquè tu havies...
3: Importava més això.
1: Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
3: Sí. Bueno, no és que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleón. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte, fent les cròniques polítiques, que perquè vaig fer també molta crònica política, l'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era, sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit, i que això té que ser, això és carisma. Això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau, me la vaig creure molt, després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... aquella gent es va empenyar una mica a instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de l'Humacú. Saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em donen la gana a mi. Aleshores, no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues. Te'n recordes, reies
1: sí.
3: magues?
1: Ai, sí.
3: No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
1: Sí. Hi ha hagut moltes coses. Pessebres horrorosos. Transformacions que no calien.
3: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política. O sigui, perquè tu m'escoltis, m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
1: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
3: No interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo, tu creus que interessa?
1: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
3: Tu i a mi ens interessa, però no em veig fent... A part de la crònica social, avui en dia no es podria fer.
1: Sí, no hi ha gaire vida social.
3: No, és que no n'hi ha gaire, no n'hi ha.
1: Sí, Barcelona està com morta.
3: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig, vull dir... L'altre dia vaig baixar la Rambla. Jo soc molt ramblera, que per cert està tot aixecat. Jo no ho sabia, està tot aixecada.
1: Sí.
3: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
1: Sí.
3: Bueno...
1: Bueno,
3: si hem de viure així, doncs hi viurem, no?
1: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers?
3: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
1: Sí.
3: El Carlos Sentís?
1: Sí,
3: que em va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més, em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
1: Sí.
3: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè, a veure, jo a les redes socials, a Instagram em dic la Los Influleches. Sí. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver un moment que les convocatòries de premsa érem tres periodistes i 20 influencers d'aquests.
1: Sí.
3: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
1: Ah, no. No sé sobre qui. Però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchís o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientes a Pinocho en el Drive Martini.
3: No ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
1: Sempre.
3: O ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
1: Ja, bé.
3: Jo he marxat, eh? També és veritat que jo he marxat, però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat, perquè no puc amb el cotxe, no puc amb...
1: Ai, és horrorós, el del cotxe.
3: Clar, i quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et tornes molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou. No és molt, la veritat.
1: No.
3: A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint.
1: No.
3: La gent va... No sé. Als més joves els hi va la batxata i aquestes coses que no sé
1: com es diu.
3: La reina del flot, aquestes coses. Els que van... Sí, els que van després tenen nens petits i no surten.
1: Sí.
3: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres?
1: Sí.
3: Jo surto, jo quan vaig a Barcelona surto, però no veig a ningú.
1: Sí, la veritat és que és una mica trist. D'aquella Barcelona, te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
3: Què va?
1: Ara no estan, s'han perdut.
3: No estan, no estan.
1: Ara has parlat de, del Covid i de... La Covid o el Covid?
3: El Covid. El nego a que sigui femení, és masculí.
1: És dolent. Un virus. És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo. Sí. Explica'ns, has anat, has tornat de la mort...
3: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda, l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro d'oxigen, no sabien si... Va ser oxigen cerebral, no sabien si com sortiria, saps?
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi per desahuciada, però... No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé a l'altra banda.
1: Vale.
3: Hi ha molta pau, saps?
1: Bueno, i a més... Però és curiós que fos la teva mare la que et digués torna! Has de,
3: sí,
1: has de seguir.
3: La seva autoritat. Marxa d'aquí, no? No hi has de fer res, aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara, et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no, us ha de fer, no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
1: Vale.
3: S'està molt bé.
1: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Analós.
3: Ah, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo és després que... vaig anar 2 mesos amb cadira de rodes. I en cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida, mai.
1: Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor?
3: Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
1: I les amigues?
3: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
1: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb
3: no
1: el...
3: puc, no, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen, afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
1: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa. Un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
3: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir... No sé, era molt, era una nena, jo.
1: Vale.
3: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de celebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, i jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no m'ho volien dir, hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar, això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, l'altre que va dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això. Aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, esclar, tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
1: S'han de tapar forats.
3: És més divertit. És més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, es va internar en un convent. I, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut de Barcelona que ha falsejat el nom, evidentment, ha tingut que falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de 4 dones.
1: Sí.
3: 3 d'elles van existir. 3. Les 3 les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
1: És l'amiga, no? La Verònica.
3: Sí, però la necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això, necessitava un lligam, i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
1: Bueno, és aquí on per això et dic, per això et dic que les dones són importants per l'Anna Alós, perquè en el llibre les protagonistes són, i les bones protagonistes són les dones.
3: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
1: Segur.
3: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot, com em va dir la Can Marriera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, eh? Sense homes, sense formatge, no. Sense
1: homes, sí. Escolta, l'Anna Alós és més sàvia ara o abans?
3: Encara no ho soc, però si m'ho posen en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
1: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
3: Siddhartha, Hermann Hesse.
1: Hombre, meravella. Sí, meravella.
3: És el llibre, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
1: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
3: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
1: Molt bé. Anna Alós...
3: És l'únic consell.
1: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vale. El que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
3: Quedarem una estona.
1: Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te i moltíssimes gràcies per ser aquí.
3: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
1: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX, per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Jursenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. ¿Qué tal, Rocío?
4: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
1: Escolta'm una cosa, ¿com una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
4: Bueno, creo que la ficción o los que escribimos ficción lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
1: ¿Y por qué?
4: Así que a partir de ahí, pues...
1: Perdona, ¿per què quatre dones, quatre jubilades, si tu ets una noia jove?
4: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
1: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
4: Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír. Que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
1: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tú a elles, no son las...

0: gamers al final era ese hilo de pues ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil el de mezclar algo tan tradicional como el cinquillo con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
1: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
0: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero, y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Vimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
1: Doncs escolta, Rocío Gómez Sustacha Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren a... És un llibre fàcil, no és molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolo i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable, i jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, moltes gràcies per estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
0: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
1: Uy, genial. Rocío, muchas gracias. Estarem pendents del que tornis a treure, i ja saps, escolta fogots, i si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
0: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
1: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics.

Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre,

0: entra al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 euros

0: a la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens van trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
1: I el riu Sur s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
2: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Us allò tan espantós, ho veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira, de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si es clavin, no podia baixar obrint-se la porta.
3: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
4: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
0: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà el passat, però també el futur.
5: El meu país...

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest és el nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i conseqüentment també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què el meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però a més hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. És el que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem testant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses...

0: aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
1: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
0: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem, que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes per lo que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València, el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist. Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures. I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu, com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
1: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
0: Tens tota la raó, vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs no calgui demanar aquestes mesures.
1: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
0: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i per tant hem de tenir-los en compte.
1: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
0: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, També és un aspecte, i plantegem nosaltres, també. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, I també aquests són els que mirem de treballar, Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, i els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al Quatre Gotes.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
2: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874 i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Són 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
1: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
2: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals no es poden ni comptar, el barri de Capons sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua el va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen? Ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
3: Quatre gotes.
1: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impere o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast?
3: Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono, una cosa no em dono ni temps.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la
3: copisteria.
2: A demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar,
2: a la
5: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
9: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
10: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
11: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Nom.
9: Generosa Cortina Roig.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
8: Matrícula.
9: 65.475.

0: Veieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra llenya al tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
1: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
2: Quin senyor més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't, i ves com un llamp, però com un llamp, cridar el sol de vila, i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
3: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa Cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
4: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
3: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
4: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
3: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. Els germans Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
4: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
3: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
4: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
3: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
5: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa. a casa dels padrins.
6: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
5: Los que viure, sí.
6: Res, per poder-se rentar, poder menjar...

0: ni els fills ni els... ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que Cas de Moreu tenien una persona ingressada.
1: I qui ho va dir, això?
0: Ah, el capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
1: El capellà del poble una mica de dretes.
0: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
2: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
3: Què va comportar? Que aquesta gent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
4: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
3: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar. Però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia allà al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en ordres. La Generosa és detinguda.
2: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
4: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
5: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig a arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè els camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
2: És el que passa a la Generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la Generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la Generosa, en parla.
6: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys. I el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
4: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la Generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la Generosa.
0: Amb els familiars, igual amb la tieta Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia Generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen, i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, que això li deve explicar al seu pare.
2: L'André presencia la detenció de la seva mare, la Generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
3: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
4: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
3: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars doncs, que estaven també amb aquest grup de gent i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume, únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
2: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
1: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
0: De camp, en una masia, com en una masia.
1: En una masia, però que casualment un dels que allí...
0: És metge.
1: És metge.
0: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
4: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.
7: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 F. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest migdia s'ha produït un incendi al sostre del clàssic bar El Divino. Sobre les 12 del migdia ha començat el foc a la part superior de l'establiment situat a la plaça de l'Àngel. Un incendi causat per una fregidora que ha agafat el conducte d'extracció i ha acabat aixecant una gran columna de fum visible des de diversos punts del municipi. Als pocs minuts, tres camions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció del foc. Un incendi que finalment, gràcies a la feina dels cossos de seguretat, ha quedat en un ensurt sense afectacions més enllà de les materials. Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de les piscines antigues de les Cremades. Aquest matí, l'antiga piscina ha rebut la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, el responsable de les obres i la presidència del CN Caldes. La piscina, amb 50 anys d'operativitat, va quedar inhabilitada fa mesos per filtracions d'aigua i problemes estructurals greus en la instal·lació. Finalment, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament han treballat per rehabilitar l'antiga piscina, tot gràcies a una partida de 500.000 euros per part de la Diputació i prop de 100.000 euros per part de l'Ajuntament. Un pressupost que ha facilitat la inversió per la renovació de l'espai. Primerament, la petita piscina s'omplirà de ciment i passarà a ser una sala seca, on es faran activitats esportives. Pel que fa al sostre, es mantindrà perquè la instal·lació és del 2019. I finalment, els grans canvis es faran a la piscina interior de 25 metres. Una inversió per unes obres que tenen previst finalitzar a finals d'any o principis del 2027. Així ho ha fet saber el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació, Jesús Naharro.
2: És una obra cabdal, és una obra que des de l'Ajuntament final, no?, sempre han tingut com un element prioritari, i un cop han desenvolupat el projecte i un cop han fet el projecte executiu des de la Diputació de Barcelona, doncs hem fet, hem treballat, hem estudiat, hem pogut ajudar a impulsar aquest projecte amb una aportació econòmica al voltant de 500.000 euros per tal de poder consolidar i executar aquestes obres.
1: Aquesta millora permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló, unes modalitats que s'han vist afectades des del tancament. Personal de neteja per espais professionals és el perfil més demandat pels serveis d'ocupació del Vallès Oriental en aquest any. La Diputació de Barcelona ha publicat un estudi amb les professions més demandades en els serveis locals d'ocupació, entre les que, per ordre, es troben personal administratiu, personal de neteja, peons d'indústria manufacturera, venedors de botiga i magatzem i peons de transport de mercaderies. Segons Info Xaloc, s'han atès poc més de 10.000 empreses i ha impulsat gairebé 200.000 accions de millora d'ocupabilitat. El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa creada amb motiu dels 90 anys de l'inici d'aquesta guerra. A través del web Visiteu Caldes o des del mòbil amb uns codis QR que hi ha pel municipi, els usuaris poden seguir el recorregut per uns espais emblemàtics del municipi durant el conflicte bèl·lic, entre les quals hi ha l'Església de Santa Maria o la fàbrica tèxtil La Llana. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho ha anunciat el Museu Termàlia a través d'un vídeo d'Instagram.
3: Fa 90 anys va començar una guerra que va canviar la història de Caldes. Avui encara en podem seguir les petjades. Amb motiu d'aquest aniversari, des del Museu Termàlia posem a disposició de tothom un itinerari gratuït i interactiu perquè puguis descobrir al teu ritme com es va viure la Guerra Civil a Caldes de Montbui. El recorregut et porta per 11 espais emblemàtics de la vila on fotografies històriques, documents i testimonis t'ajuden a entendre com aquell conflicte va transformar la vida quotidiana dels seus habitants. Conèixer la història és una manera de preservar la memòria col·lectiva. Descarrega gratuïtament el PDF interactiu a visiteucaldes.cat i fes aquesta visita quan vulguis, al teu ritme.
1: Les autores de la ruta són les exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i visitants és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes, una proposta que ha estat finançada per la Diputació en el marc del programa de Memòria Democràtica. I acabem amb el temps. Alerta, perquè avui hem arrencat el dia amb una nova onada de calor. Després d'una matinada tranquil·la i un cel serè tot el matí, no es preveuen pluges. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 36 de màxima, amb un ambient molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda. El vent bufarà fluix durant la matinada i el matí, però s'intensificarà lleugerament a partir del migdia amb ratxes moderades. De cara a demà, es preveu un dia calcat al d'avui, però encara amb més calor. Així doncs, pareu atenció a les hores de calor més intensa perquè es mantindrà el temps plenament assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mantindran molt similars, amb una mínima de 20 graus i una màxima que pot superar els 36, de manera que la calor continuarà sent intensa durant les hores centrals del dia, amb un vent moderat que tornarà a fer acte de presència a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: dies que vindran.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
1: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
2: una cosa
1: no
2: em dono temps.
1: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Vés, vés al bar.
1: Visualit... No, vés a la... A la manà que et fa tinc fora i a la ràdio.
4: Clar,
1: a la,
4: què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom.
8: Conxita Granger Veleta.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
7: Matrícula.
8: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Everybody, your body. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula de

0: Intentant reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no se'l creu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.